0: Què tal? Molt bona vesprada. Continuem en la tertúlia de Ràdio Castelló en Cadena Ser i ara ho fem a l'altre costat del telèfon amb Carla Nebot, l'alcaldessa de Betxí. Carla, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bueno, bona vesprada per dir algo, David. Bona vesprada.
0: Correcte, sí, per cortesia, perquè aquests dies, evidentment, estan sent molt, molt complicats. Vaig a començar per l'última hora, per aquest rebrot que hem viscut aquesta vesprada en el vostre terme municipal, en Betxí. Com ha sigut, a quina hora ha sigut i com s'ha pogut controlar, Carla?
1: Pues allà sobre les 12:30, a més estaven els efectius que havien parat de bombers i baixant tenim el punt de control i acabaven de dinar pobres i han començat a veure un poc de fum i ja corrent se n'han muntat cap amunt. I no res, la veritat que s'havia pres molt ràpidament, però han vingut dos helicòpters, han tirat, han fet diverses descàrregues i en mitja horeta, tres quarts, ho han tingut controlat. La veritat és que altra vegada ens hem ficat en alerta i en alarma, però bé, ho han pogut controlar el més ràpid possible.
0: Mm-hmm. Imagina que, bueno, evidentment s'ha pogut controlar, però en aquest moment haurà sigut un ensurt important.
1: Pues sí, perquè havíem tingut un matí molt tranquil·let, veiem que la cosa estava així, pues, prou controlada, des d'ací, des d'on tenim el punt, que veiem totes les zones de muntanya, i que de repente ha caigut i se fuma, i després veiem les llames també, pues, la veritat és que ens hem sorprès, claro, ha hagut un canvi d'aire molt fort que ha entrat, i se veu que pues, això, aquest canvi de situació d'aire ha fet que prenguera en una zona on encara quedaven pins sense prendre, molt prop de vivendes, però bueno, ha quedat en un altre xicot de susto.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquest susto, com dius, aquest ensurt que hem viscut aquesta vesprada, com valoraries el moment actual, la situació actual respecte a l'incendi al vostre terme municipal, Carla?
1: Després del que hem viscut aquests dies, la matinada del dissabte a diumenge va ser molt difícil, molt dura, molt, molt, molt, molt dura. Si van treballar de valent, vamos, jo no sé quants efectius n'hi haurien aquesta nit, però després d'aquests moments tan difícils, la veritat que pareix que anem veient poquet a poquet la llum, el problema és que pareix que això no acaba mai.
0: Mm-hmm. És el que estem veient, és veritat que per sort pareix que en el dia d'ahir i en el dia d'avui, pues, com dius, s'està veient un poquet més la llum, estan siguent hores un poquet més positives i aquesta és l'esperança que ens queda, no? Que aquesta vesprada en el CECOPI es donen bones notícies i que a veure si demà ja és un dia més positiu també.
1: Ai, sí, és això. Esperem que ara a les 7 que tenim reunió ens diguin que la cosa va millor, encara que pugui haver algun altre rebrot, però és veritat que fa molta calor i molt d'aire, però esperem que cada vegada, pues, cada dia que passa, no, siga notícies més positives i que aquest malson acabi el més pront possible.
0: Carla, com a alcaldessa, evidentment aquests dies tots els alcaldes i alcaldesses esteu tenint una responsabilitat que si ja durant l'any és importantíssima, tal volta ara encara més. No sé quina és la sensació, quines són les sensacions que te transmitixen els ciutadans de Betxí.
1: Pues ja de tot, hi ha molta preocupació, pues, molta indignació, frustració de veure-ho i no poder fer res més. Gent molt agraïda, la gent del poble molt, molt, molt, molt agraïda amb els bombers que estan així i actuen estos dies. La veritat que molt, molt, molt, molt, molt, molt agraïda. I ens quedem en això, no? En tot aquest desplegament que s'està protegint, les cases de Betxí, els nostres veïns i veïnes, i sempre tenim que acabar una part positiva i gràcies a ells que han fet un treball de valent, la gent la veritat que s'ho està agraint molt.
0: Són dies de valorar evidentment moltíssim el seu treball i de posar en valor aquesta professió que tal volta ho hauríem de fer més i no sols en aquests moments, no?
1: Sí, així és, la veritat és que jo us vaig poder veure ben de prop en un dia que vaig pujar a veure la situació quan es complicava i puc dir que se m'ha ficat el cor en un puny perquè és que estaven dins del foc, és que estaven clavats dins del foc i amb aquesta imatge crec que se me quedarà sempre en la ment perquè es vaig veure lluitar de primera fila i com estaven dins les flames i lluitant per intentar salvar que no arribara a un masset el foc.
0: Mm-hmm. Carla, portem 6 dies ja d'incendi, de moltíssim treball per part de les administracions, de reunions, de molta organització. Volia saber com valores fins al moment, després d'aquests 6 dies, com estàs en aquesta gestió entre administracions, aquesta organització entre les diferents administracions que esteu implicades en la gestió d'aquest incendi.
1: Bé, la veritat és que ens reuneixem 2 vegades al dia al CECOPI i ho agraïm a un to amb informació. I jo fins ara, fins sempre que he alçat el telèfon, pues, tot el món mateix, tot el món que està involucrat mateix. I de moment jo crec que bueno, en aquestes situacions se deixa també un poc els colors polítics per treballar tots a una, perquè prima per damunt de tot l'interès general dels veïns i les veïnes de tots els pobles que estem afectats.
0: Totalment. Doncs Carla Nebot, des de Ràdio Castellón, moltíssims ànims i també gràcies pel treball que esteu fent aquests dies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs ens quedem amb això, amb ese missatge, nos quedamos con eso, con que ha sido un pequeño susto ese rebrote que se ha vivido esta tarde en Betxí y con que en principio parece que está siendo una nueva jornada positiva en lo que respecta al avance contra el incendio por parte de los equipos de extinción. Todo ello, eso sí, a la espera de confirmar estas buenas sensaciones en la comparecencia posterior al CECOPI, que ha empezado a las 7 de la tarde y en la que vamos a conocer si cambian o no las cifras de área calcinada, unas cifras que ahora mismo tras la actualización de la mañana de hoy están en unas 9.600 hectáreas quemadas en 82 kilómetros de perímetro. La mejor noticia es que desde ayer no aumenta ese perímetro, parece que los límites del incendio están ya controlados por parte de los bomberos y además también muchos vecinos están pudiendo volver a casa en las últimas horas. Los últimos, como decíamos al principio de este espacio, son los alrededor de 1.000 de Azuévar, Almedíjar, Ayodar, Fuentes de Ayodar, Torralba del Pinar, Villamalur, aunque por el momento con las recomendaciones, eso sí, los vecinos de todas estas poblaciones de la Consejería de Sanidad de consumir agua embotellada, un agua que van a poner los distintos ayuntamientos a disposición de los vecinos y también de usar las mascarillas para salir, para pasear por las calles de los pueblos. Veremos si en este CECOPI se acuerda la desevacuación de algún municipio más, esperemos que sí, porque esto siempre es buena señal, que los ciudadanos puedan seguir regresando poco a poco a sus casas. Ahora mismo son unos 7.000 los que todavía continúan evacuados y también esperamos conocer cifras que nos hagan pensar o nos hagan saber que el avance continúa siendo positivo. Así que desde aquí, desde Azuévar, muchas gracias por estar un día más al otro lado de la antena. Saludos de David Costarrosa, pasen una feliz tarde. Hasta luego.